0: mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Si eres autónomo, sabes que en el...
0: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dilluns, 13 de juliol de 2026. Arrenquem setmana i el nostre programa tot just pensant en totes aquelles coses que succeeixen a Menorca en un bon estiu com aquest, que no són poques i que passen, entre altres qüestions, per la calor. I sí, clar, evidentment, això significa que comencem per la informació meteorològica. Perquè t'interessa, perquè ens interessa, perquè ens ha d'interessar. La calor pot ser en algun moment alguna cosa més que un tema banal d'una conversa de carrer. Es tracta certament de prendre precaució per anar a la calor. La informació al respecte de la previsió per a les properes hores avui ens l'ofereix Juan Carlos Peña. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca continua el temps estable, també la presència de pols en suspensió, en un dia en què les temperatures es mantenen sense canvis a l'est de Menorca i baixen a l'oest, màximes de 35 graus a Ciutadella i 32 a Mao. Demà dimarts tindrem un dia d'ambient assolellat, encara en presència de pols en suspensió, i les temperatures es mantindran amb pocs canvis. Arribarem a màximes de 35 graus a Ciutadella i 32 a Mahó. La EMET activarà l'avís per calor a tota Menorca. És una informació d'EMET.
2: Amb la informació del temps, comencem el nostre programa. El primer que fem és just una petita pausa, uns bons consells i arrenquem.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
5: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Històries de l'Edat de Plata. Concert teatralitzat en la soprano Inés Lorenz a la veu i Guadalupe Martín a la guitarra clàssica. Dimecres 15 de juliol al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
9: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.
10: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
2: I tenim missatges que ens arriben un poc de tot arreu. Com es viu aquest estiu per part del que és el concurs de l'hamburguesa que roda per allà? Vols saber més? Antoni Joanet ens conta coses.
11: Avui dilluns comença el concurs La Millor, per triar la millor hamburguesa de Menorca. Aquestes darreres setmanes s'ha celebrat a Mallorca, Eivissa i Formentera, i ara toca Menorca, des d'avui dilluns, dia 13, fins dia 10 d'agost. Durant tot aquest temps, els clients que anigueu en els establiments, els bars, les hamburgueseries, restaurants que participen, podeu votar i valorar l'hamburguesa que hagueu provat. Participen 12 establiments. La meitat són de Ciutadella, Irlandès, Escala Blanca, es Portal d'Espins, Castat, Blancala, Restaurant Espark i Maribel. 3 a Mo, Can Miquel, Borinot i Setintina, i d'altres tres repartits entre es Mercadal, es Tomàtic, es Bruc, en es Mitjor Gran, i Bibi Cocktail Bar a Sant Lluís. La tercera edició d'aquest concurs el promou Fan Burger Club i col·labora Comete Menorca. I res, animam a tota la gent que li agradi les hamburgueses, perquè fan unes hamburgueses, ja mos els han mostrat i mos han dit com eren i tal, tot això ho podeu veure a la pàgina web de Fanburger Club, tenen un pintón i disfrutareu, i de pas pues, la podeu valorar. Les finalistes, les que es classifiquin, de 10 d'agost, pues, després un jurat anirà a valorar-les i triarà la suma de les puntuacions, la millor hamburguesa de Menorca.
2: Beníssim. Moltes gràcies, Antoni, per haver-ho compartit amb nosaltres. I tenim més gent que també ens explica coses des de diferents punts i perspectives. Per exemple, la del Mundial. Ja sabeu que des de fa algun temps Juan Bravo, que és aquesta persona que té un local a Son Bou, que és un gran aficionat del futbol i que cada vegada que hi ha Mundial va darrere de la selecció, doncs continua explicant-nos coses de com les veu i les viu. Des del darrer partit ens feia arribar aquest àudio.
12: Hola, què tal? Bueno, aquí estoy en el aeropuerto para hacer el camino de vuelta a Dallas, que vamos a jugar allí el martes. El planning que tenía hecho pues ha salido bien. Partido de 16 hasta la semifinal. Los Ángeles-Dallas. Y si ganáramos la semifinal, me quedaría hasta la final, obviamente teniendo entrada asegurada, pues mientras España esté, nosotros tenemos entrada. Bueno, el partido y el ambiente, un partidazo muy vivido, muy sufrido. El equipo belga me daba más sensación de peligro con Doku que Portugal. Y ciertamente cuando Courtois se lesionó, el equipo belga se notó que se vino abajo anímicamente. Y a la primera que tiraron Chu desde fuera, el portero la pifió. Pero también le pasó a Courtois. El ambiente impresionante. O sea, ya antes del partido también. Aunque tú no ves el ambiente en la ciudad, llegando al campo es una fiesta, son 70.000 personas que habíamos. Y bueno, luego vuelta al hotel y vi algún jugador, bueno, muy interesante. Y ahora para Dallas, bueno, para Austin voy, porque el vuelo es más económico ir a Austin que no ir a Dallas. Y el martes a jugar la semi con Francia, que es una mala pareja de baile, pero a un partido. Ya le ganamos hace un año en la Nation y hace dos años en la Eurocopa. A ver si lo podemos repetir. Venga, un saludo y un abrazo. Adiós.
2: Un saludo, gracias Juan por comentarnos lo que vas viendo y viviendo alrededor de este Mundial, también para toda la afición menorquina, pendientes del partido de mañana. Bueno, y seguimos.
5: Gaudí del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
2: Quan arriba l'estiu, hi ha coses que ens agrada molt fer. Trobar-nos entre els amics, reunir-nos al voltant d'una taula, viure, conviure, estar junts. Quant important és això? I si, a més, ho podem fer amb un caire i un aspecte com el que ens proposen a Laura Anglada, d'una caire, diguem, solidari, molt millor. Laura Anglada, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: No és la primera vegada que organitzes un acte com aquest. Aquest és un sopar d'estiu, allà on proposes, en definitiva, que la gent pugui trencar un poc moltes vegades amb el tema de la soledat i, participant d'aquest sopar d'estiu, està ajudant un poc pròpiament el que és el col·lectiu, no?
13: Sí, aquesta és una iniciativa que sorgeix d'un impuls per Nadal, de poder oferir un sopar per gent que pot estar tota sola i que després hi va haver ganes de continuar. I, bueno, som un grup, realment, que estem donant força en aquesta idea de crear espais i temps de comunitat, perquè veiem el repte actual que tenim en la societat actual, que és que cada vegada hi ha més aïllament social, cada vegada hi ha més individualisme, i alhora també la necessitat que tenim com a persones de seguir connectats i seguir sentint que podem comptar amb un altre, que podem compartir, i d'aquí surt tota aquesta iniciativa que li hem posat el nom Tot l'any junts. Vam fer ja una trobada per primavera, i ara n'hem promogut una altra a l'estiu. Tot i així, he de dir que en paral·lel s'han anat ja posant en marxa algunes activitats. Hi ha un grup de persones que va caminar el dilluns i se troba, i són gent que s'anà connectant de diferents orígens, gent de Menorca, tots són de Menorca, però vull dir que de diferents orígens i nacionalitats, també menorquins, i s'està creant aquesta sensació de comunitat i de connexió més enllà de tot, no? I és polit. I, bàsicament, aquesta ara per l'estiu, la setmana que ve dilluns, farà aquesta trobada, que és oberta, només cadascú diu cosa per menjar i per beure, amb la idea de compartir una estona, farem alguna dinàmica de connexió i de fer un pot de comunitat, però sobretot conèixer gent nova, compartir, passar una bona estona. És aquest és senzill, però jo crec que necessari missatge que volem donar.
2: Entenc que contemples la possibilitat, segurament, de que hi hagi, no sé, un espai on poder deixar el telèfon mòbil abans de participar, diguem, perquè una de les qüestions que tal vegada ens empeny més cap a aquesta societat de l'aïllament, de l'individualisme, precisament està quan ens refugiem en el reflexe de les pantalles, no?
13: Sí, ja, com a mirada social, diríem que l'aïllament i cada vegada creixent sentiment de soledat té a veure molt de factors. Jo crec que la societat en què vivim, el neocapitalisme, ens empeny a individualitzar tot, no? Individualitzar la recerca de benestar, individualitzar les respostes en els teus problemes, i en lloc de fomentar els espais comunitaris i el grup, la tribu, com a espai de seguretat. La xarxa i tot el món digital, evidentment, no, sabem que no ajuden, perquè tot i que fomenten les connexions digitals, però no humanes, que és una altra cosa, no? Des d'aquell sentiment d'humanitat més profund, del que necessitem tots i totes, d'una manera més profunda, però l'essència, que és un sentiment de tenir, sentir-nos que algú té empatia en nosaltres, que ens comprèn, que ens escolta. Aquestes necessitats bàsiques a través de les xarxes difícilment les trobarem, perquè les xarxes fomenten unes relacions molt superficials, més basades en, ni siquiera no hi ha una interacció. I llavors el que ens dan les persones, com a éssers socials que som, es relacionen molt amb els altres per alimentar aquesta necessitat de carinyo, d'empatia, d'amor, de que algú mos vegi, algú mos conegui, de reconeixement, d'escolta. Això és el que ens dit tant. I si xerxes això, difícilment no mos ho donaran.
2: Tinc ara en ment dos dones. Una és la neurocientífica Maria Jota Portella. Una vegada ens va explicar que tenim que pensar que per molts de nosaltres sabem i veiem com la societat avui està canviant cap aquí, i per això la necessitat de, per exemple, sopars com els que proposes, però que, clar, el nostre cervell coneix l'abans i l'ara i pot comparar. Els més joves tal vegada no. Per tant, la primera pregunta que et faig és si creus que aquest sopar és important o és interessant, particularment que vingui gent jove també.
13: Home, clar, és interessant que vingui tothom. De fet, la gent que s'ha anat apuntant és molt polit, perquè és gent diversa, i això me fa molt feliç, perquè com per superar aquell prejudici, no?, que a vegades tenim, pues, amb moltes coses que sembla que no ens podem ajuntar, i jo el que me vaig és a recuperar l'essència, com te deia, del que tots necessitem, gent jove, gent més major, gent que ha nascut aquí, gent que ha nascut en un altre país, gent que té, tothom necessitant el mateix, no?, que és aquest caliu. I la gent jove, jo crec que sí, s'ha educat o ha crescut en una cultura més digital, però és cert que si se, bueno, hem de tenir una mirada diferent cap a ells, en el sentit de també fomentar aquesta o la consciència de també el que ells també necessiten el mateix. La gent jove necessita el mateix que els adults, que és aquesta, que algú els pugui veure, que algú els pugui entendre, que algú els pugui escoltar. Llavors, bueno, jo crec que si les institucions com les escoles i com també van cap a aquesta mirada més relacional, més de posar en valor aquesta part més emocional, doncs els joves també podran tenir una altra educació, no? Una altra manera, una altra cultura. L'hem d'alimentar entre tots, però aquesta cultura des de les famílies fins als àmbits on estan la gent jove com les escoles, alimentar aquesta, despertant d'ells també aquesta necessitat de connectar-se des d'aquí.
2: Doncs mira, va molt en la línia d'aquesta darrera pregunta, d'aquesta segona dona que jo te deia. Tinc en ment, ara fa uns dies es presentava el llibre La vida sempre en línia, d'Ariadna Vilalta, la ciberpsicòloga, i comentàvem precisament entorn a les relacions personals. I tal vegada pens que sopar de primavera, ara sopar d'estiu d'aquest dilluns, genial, però tal vegada fa falta que hi hagi més oportunitats o que generem més oportunitats d'aquestes, no?
13: Sí, a veure, jo som conscient que un sopar no és la solució. Vull dir, el que passa és que jo sí que estic molt, bueno, amb la mirada de donar esperança, m'entens? És a dir, perquè jo crec que en el fons, a més quan tu vas comentant, tothom després li sembla molt bona idea, veu que tothom, jo crec que ens estem adonant un poc de la necessitat social que hi ha, no? Que també la vivim nosaltres, vull dir, tothom, no necessàriament la soledat és una cosa d'algú que no té amics. No, a vegades te pots sentir tot sol amb amics, m'entens? Llavors jo crec que jo, el meu un poc subjectiu d'aquesta de donar força o continuar amb aquesta iniciativa, que te dic, jo he posat a l'inici, però hi ha molta gent que l'està apoyant i ho estem fent junts, el meu objectiu és poder donar esperança i posar i visibilitzar aquesta necessitat que tenim tots i per no deixar-nos en dubte el sistema, com dius tu, de les relacions a través del mòbil i de les relacions més superficials, d'anar corrents per tot, de no tenir temps per respirar i xerrar tranquil·lament amb les persones. És un poc això, de posar un punt allà, de dir, ei, no mos oblidem ni mos perdem i anem a recuperar aquesta mirada, que després cadascú la pot aplicar, no ha de venir a sopar necessàriament, vull dir, però és aquella mirada de recuperar aquella relació més propera, per exemple, amb els veïns també, saps, de poder potenciar trobades veïnals, vull dir, per això me fa més gust o que la gent d'aquí també pugui fer idees i pugui posar altres iniciatives en marxa, que no només la gent que vinguin a sopar. M'explic? Per jo és això el que crec que s'ha despertat, o amb el sopar de Nadal és el que mos va passar, que jo van venir 20 persones o 25 i van estar molt contentes, però tot el que va generar al rededor, aquesta idea de dir, ai, que bé que no de recuperar o la mirada que està més humana, és el que crec que fa falta, de no, per no deixar-nos endur per sinèrcia, que a vegades també mos fa sentir que un poc com a derrotar o com a pessimistes, no? I jo crec que necessitem recuperar l'esperança, el positivisme, veure que hi creiem, que hi ha gent que hi creiem i que, de fet, ho necessitem tots, sentir-ho, i que, de fet, no és que no hi creguem, hi creiem, però a vegades fa falta que persones impulsin accions perquè d'altres també en posin en marxa altres. Jo ho visc així.
2: Doncs és aquesta bona iniciativa de la que volíem fer esment. Recordeu, aquest dilluns, 13 de juliol, a partir de les 8 del vespre, a la Platja Gran. Laura Anglada, gràcies per fer-ho possible. En tornem a xerrar més endavant. Una abraçada.
13: Molt bé, gràcies, Lluís, a vosaltres.
14: Ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i es migjorn.
15: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
16: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
17: Encuéntranos en beds.es.
2: Són les 12 i 40 minuts.
18: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 13 de juliol amb Edu Znan. Bon dia.
19: Bon dia.

0: on les estades turístiques van créixer de manera significativa amb un increment del 2,8%. En canvi, a Mallorca l'augment va ser pràcticament inapreciable, només el 0,2%, i a les Pitiuses les pernoctacions van caure un 7%. En el conjunt de les illes es van rebre 19,1 milions de turistes, un 1,8% més que l'any anterior. Tot i això, la durada mitjana de les estades es va reduir un 0,9%, un fet que confirma una tendència on arriben més turistes però estan menys dies. L'organisme també destaca que la despesa mitjana per turista continua augmentant i ja supera els 1.200 euros per visitant, mentre que la despesa diària s'acosta als 200 euros. Escoltem l'economista i catedràtic Jaume Rosselló.
1: 23.403 milions d'euros després total dels turistes, que se realitza, com podeu veure, bàsicament en temporada mitjana alta. La temporada baixa només és un 16% d'aquesta despesa. Per turista, cada un gasta 1.228 euros, el que suposa un increment del 2,9% respecte a l'any anterior. Fixeu-vos que en temporada alta també és més alta que en temporada mitjana baixa. I la despesa per turista diria que ja està molt propera en els 200 euros. De fet, en temporada mitjana alta ja supera aquests 200 euros, mentre que en temporada mitjana baixa, com és obvi, està per davall, 165.
0: Tot i els bons indicadors turístics de Menorca, el CES alerta que l'economia balear afronta reptes importants com la dificultat per accedir a un habitatge, una situació que considera que pot acabar limitant el creixement econòmic de les illes.
2: El CEO de Ciutadella exigeix al govern balear que expliqui els motius pels quals Ports de les Illes Balears ha desistit del procediment de licitació per a la concessió del port esportiu de Can Bosc. La formació socialista considera que la decisió genera nombrosos interrogants sobre la gestió d'un concurs que ja estava en marxa.
0: Els socialistes recorden que el procés havia estat aprovat pel Consell d'Administració de Ports i Bé, publicat oficialment i sotmès al concurs públic, amb el termini de presentació d'ofertes ampliat en dues ocasions abans de quedar arxivat. Segons el PSOE, aquesta decisió evidencia una gestió marcada per la manca de transparència i la improvisació. La resolució publicada al BOIP justifica el desestimament per la necessitat d'introduir modificacions substancials en els plecs i en l'estudi de viabilitat econòmica, però el PSOE critica que no s'hagin concretat quins són els canvis ni per què es varen detectar abans, perquè no es varen detectar abans d'iniciar la licitació. La formació socialista també qüestiona el paper de la representant de Ciutadella al Consell d'Administració de Ports i Bé, Juana Mari Pons, i reclama que s'aclareixi quina ha estat la seva actuació durant tot el procés.
2: La nova campanya d'excavacions arqueològiques de Torredembarra ha permès documentar un setè esquelet humà dins de l'estructura 1, una de les cases més antigues del poble talaiòtic, i recuperar nous paviments d'aquest habitatge protohistòric.
0: Els treballs desenvolupats entre el 22 de juny i el passat 5 de juliol s'han centrat en l'excavació de tres àmbits de la casa amb l'objectiu d'estudiar els nivells arqueològics inferiors, conèixer l'evolució de l'espai i preparar-ne la restauració perquè pugui ser visitable. La localització d'una nova resta humana reforça la hipòtesi que l'habitatge va ser abandonat en circumstàncies excepcionals, ja que la presència d'aquests esquelets dintre d'un espai domèstic en aquest període és un fet molt poc habitual. L'estudi antropològic de totes les restes recuperades serà un dels objectius per a les properes fases. Escoltem el conseller de Cultura, Joan Pons Torres.
3: Aquesta descoberta, amb aquesta campanya d'enguany, no només marca nous avanços importants en s'investigació i en sa conservació d'aquesta casa despoblat talaiòtic, sinó que, a més, ha estat formada, ha participat estudiants universitaris i voluntaris de Menorca i de diferents punts d'Espanya. Hi ha hagut estudiants de Madrid, d'Andalusia i de Catalunya, a part de joves estudiants menorquins, que han combinat la seva formació pràctica en recerca arqueològica. Jo crec que això és molt positiu perquè demostra que Menorca cada vegada és una illa més referent en investigació.
0: Durant la campanya també s'ha descobert una olla talaiòtica dipositada de manera intencionada davall del paviment d'una de les habitacions. La seva ubicació podria indicar una pràctica simbòlica o ritual relacionada amb l'abandonament o amb l'ús d'aquest espai.
2: Les reserves hídriques de Menorca han baixat fins al 34% durant el mes de juny, segons les dades de la Direcció General de Recursos Hídrics, una situació que situa l'illa en l'escenari de prealerta per sequera i que genera preocupació davant l'arribada dels mesos de major demanda d'aigua.
0: Sí, la situació suposa un descens del 8% respecte al mes de maig, quan les reserves es trobaven al 42% i deixa l'illa un nivell inferior al de fa un any. El principal repte ara és afrontar el que queda del tram central de l'estiu, quan el consum d'aigua augmenta de manera significativa per l'increment de la població visitant. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia apunten a que el mes de juny ha estat, així tot, un mes especialment sec, amb només un 0,4% de litres per metre quadrat de precipitacions davant dels 13,3 habituals, un fet que representa una reducció del 97% respecte a la mitjana climàtica. Tot i la manca de pluges, la precipitació acumulada interanual de Menorca es manté en el 0, en el 108